El cor mischadau rujain cun magnificat divijau de Wendelin Cajochen de Giuvaulta e lo gratulau dels dus jubilars uoli giger de rujain sil si sonta ciunavel a Christian Corai de Lax sil ociontavel anniversari.